0: Quasi les 12:35 minuts d'este primer dia d'octubre, i ho he dit a l'inici, anem a estar pendents de l'horatge, per descomptat, però també anem a parlar de molta educació avui. Xàtiva acollís les jornades de la red temàtica d'educació i cultura del que es coneixen com a ciutats educadores. Serà este dijous, este divendres, 8 i 2 d'octubre, la xarxa temàtica Educació i Cultura en la ciutat té com a eslògan, com a títol, com a objectiu, argument per a esta edició: comunitat, sentit crític i creativitat. A veure, que m'expliqui més Laura Salinas, que està així amb nosaltres. Laura, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per vindre.
1: A vosaltres sempre és un plaer estar així.
0: Quasi ho has votat, no? D'un edifici
1: a
0: l'altre.
1: He votat,
0: exacte. I ja està.
1: He creuat el passadís i en seguida estem així.
0: Laura, abans de presentar els convidats que tenim, fes-nos una breu sinopsi de què és el que... Bueno, de què és això de les jornades RECE, que li digueu vosaltres, sí. I què és el que anem a trobar avui i demà a Xàtiva.
1: Pues RECE, tal com és Red Educadora de Ciutats Educadores.
0: Vale.
1: I
0: no enganyeu a ningú.
1: Exacte, i en aquestes ciutats educadores Xàtiva pertany. Són quasi 250 ciutats a tot l'estat espanyol, i entre una d'elles està Xàtiva, i bueno, els companys que ara vos presentarem. I bueno, s'articula cada dos anys, hi ha una coordinació, surten com temàtiques per a treballar, reds temàtiques, i la que lidera la ciutat de Granollers és a la que Xàtiva ens va escriure perquè ens interessava pues trobar eixa temàtica, no? El tema d'educació, cultura, sentit crític i, bueno, veure què mos podríem trobar. I mos hem trobat coses molt interessants.
0: Doncs ara les aneu desgranant una per una. Abans saludar a Sílvia López i Albert Soler des de l'Ajuntament de Granollers. Què tal, com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies
3: bon dia,
0: per vindre.
3: Bon dia, molt bé. Encantats de ser aquí.
0: Molt bé. Merci. Gràcies per vindre. Què és el que aneu a fer estes dos dies així a Xàtiva, Albert, Sílvia, i com és aquesta relació que s'estableix entre diferents municipis? Vinga, va, a veure qui es passa la pilota. Hem fet els dos el mateix, parla't tu. Vinga, algú dels dos ha de parlar. Vinga, Albert, comencem amb tu.
3: Mira, el que venim a fer és el que ja ha comentat la Laura, no? És a dir, es tracta d'un treball que compartim amb altres ciutats. És un grup de 25 ciutats que treballen una xarxa, treballen un tema, tu l'has posat abans, és educació i cultura a la ciutat, tres paraules: comunitat, sentit crític i creativitat. Què vol dir això? Vol dir que ens preocupa els projectes que hem de fer des d'una mirada educadora per fomentar aquest nosaltres, aquesta comunitat, no? Sabem que en aquests moments les nostres ciutats són cada vegada més complexes, més diverses, més riques, més plurals, però sabem que per això, i des d'una mirada educadora, cal construir projectes. Cal també parlar de sentit crític, perquè cada vegada més necessitem una mirada crítica i un pensament crític, perquè sabem de la importància i del perill que tenen les fake news, en fi, tot sabeu, i vosaltres que esteu en els mitjans sabeu de quina manera tot això s'està embrutant, i és necessari que hi hagi
0: projectes... Tixes la paraula, s'està embrutant, tixes la paraula.
3: Exacte.
0: Molt ben dit.
3: Aleshores, abans teníem, jo ara estic aquí amb una cadena, una emissora, tu sabies que allò que escoltaves, home, havia estat refrendat, hi havia uns periodistes, uns professionals, tu saps ara mateix que la informació malauradament arriba per altres canals i que poden estar absolutament això, embrutats, infectats i col·locats, instrumentalitzats d'una manera brutal, no? I per tant, davant d'això, el que calen són les vacunes. Hi ha un filòsof, José Antonio Marina, que parla, ha escrit un llibre de vacunes contra la insensatez, que és vacunes davant d'això, no? Davant d'aquesta intoxicació, infoxicació, que ens ha

0: experimenta contínuament i que vosaltres també patiu. No?
1: I tant.
0: I per últim, la creativitat, com d'alguna manera aquelles piles, allò que ens hem de carregar per tal de donar solucions de cara al futur. I el que venim a fer aquí, justament és després d'una primera part de que ja havíem treballat més teòrica, si vols, és una part molt més pràctica.
1: Està demanant la paraula a Sílvia.
2: Volia avançar una mica que l'Associació Internacional de Ciutats Educadores cada dos anys, la Red Estatal de Ciutats Educadores, ens organitzem, com ens organitzem estatalment? Cada dos anys una ciutat diu algun repte o algun projecte que vulgui, algun pensament que vulguem amb diferents ciutats compartir o que ens preocupi, com és la que estava dient ara l'Albert. Ara mateix hi ha tres ciutats que estan liderant una xarxa, que és Lleida, Múrcia i nosaltres, i aquestes 250 ciutats està coordinant la ciutat de Màlaga.
1: Vale, uau.
2: Val? És una mica complex, però és la ciutat de Màlaga durant dos anys ens coordina aquestes 250 i tres ciutats ens presenta,
1: sí, com una, sí,
2: a les ciutats, que diu qui vol treballar aquest repte o aquest lema. O llavors nosaltres ja que fa dos anys vam presentar, com bé diu, ciutat i educació, comunitat, per crear comunitat, pensament crític i creativitat, que són 25-30 ciutats que treballem aquest tema. Aquí a Xàtiva ja va participar-hi, ja va ser-hi, i en aquesta segona fase també Xàtiva també participa. I llavors què fem? Quan ens trobem, parlem d'aquests reptes com a servei públic i en aquí fem sempre una online i una presencial. Quan ens trobem aquí a qualsevol ciutat, que sempre és, com som nosaltres la que liderem, sempre és a Granollers, però també donem l'oportunitat a les que participen de dir, escolteu, sí que és veritat.
1: Si voleu i podeu, no?
2: I podeu i voleu, perquè en aquests dos dies el que farem aquí a Xàtiva i fem sempre en aquestes trobades de RECE és, sí que tenim conferències i pensaments, ens reunim, fem taules, debatim, compartim, creem tot, però també mirem projectes educatius d'aquella ciutat, que aquí també Laura també ens dirà quins projectes educatius i culturals ens presenta.
1: Doncs això ho va dir ara, perquè a més són dos molt interessants i molt xulos,
3: molt xulos.
1: Laura.
3: Sí, clar, en un poc el que estem parlant, la temàtica de la xarxa, pues, quan anem a altres ciutats ens presenten coses superinteressants, com per exemple en Canovelles vam veure un col·legi on el subterrani era un descobriment espectacular, val? I nosaltres vam dir, bueno, la nostra temàtica és educació i cultura, el corpus de Xàtiva
1: com a referent
3: de Comunitat Valenciana, i consideràvem que era un projecte que se treballava en les escoles, fomentem ixa
1: la transmissió
3: efectivament dels balls,
1: de la festa dels balls.
3: Pues avui els hem preparat, perquè estem fent les jornades que anem a començar en Sant Domènec, que han flipat quan han vist el lloc.
1: Ni tan mal, també te digo.
3: Quan han vist l'espai, pues, allí. Ja que tinguem també el
1: gegant,
3: corpus, està
1: el
3: museu, pues els farem una demostració xicoteta d'aquest corpus que tenim.
1: Ballarà la moma?
3: Ballarà la moma, ballaran els nanos, i ballarà el col·legi La Immaculada, que s'ha prestat també amb els alumnes, els arquets.
1: Molt bé, que xulo,
3: I, bueno, i el nostre
1: això
3: company...
1: serà privat, entenc, òbviament.
3: Sí, això és per a la gent que anem a estar allí. I el nostre amic Pac Sánchez ens farà una explicació del museu del corpus.
1: Està a punt de vindre ara.
3: Ja m'ho imagino, igual se'l trobem ahir.
1: I després teniu una altra segona part.
3: I la segona part és el Firall. Contaré el projecte de la recuperació de l'all tendre i el que fem en les escoles, que els xiquets baixen a l'hort, a Casa Juesa, Pep Botifarra els explica el procés, i, bueno, imagineu, demà baixarem a casa Pep i mos ensenyarà aquella casa meravellosa i un poc el projecte del Firall.
1: Sí, és xulíssim.
3: Amb els companys de medi ambient.
1: Si el temps ho permet, segur que sí. A veure,
3: segur
1: si demà
3: que sí.
1: Demà de matí amb una miqueta de sort. Hòstia, m'agrada molt... el teixit que es crea. Vull dir, és un teixit molt, molt, molt interessant. I a més, i en el moment en el que estem, en el que l'educació, tant així a casa nostra com vosaltres a Catalunya, està en peu de guerra, com no pot ser d'una altra manera, bueno, el fet de teixir xarxes a través de l'educació, a través de ciutats, Albert, a mi és que no se m'ocorre una millor manera,
0: Sí, sí, bàsicament. De fet, aquest concepte de ciutat educadora, i que és aquest moviment de ciutat educadora, neix a Barcelona l'any 1990, i qui la impulsa és Marta Mata. Marta Mata és una referent de la pedagogia catalana, i jo diria el conjunt de l'Estat, perquè ella, d'alguna manera, el que fa és un projecte molt potent de renovació pedagògica que s'escampa també pel País Valencià. És a dir, que amb tots aquests moviments de renovació pedagògica que hi ha hagut al conjunt de l'Estat, Marta Mata va ser una mica la llum. Ella va fer aquella debaula de la cadena entre el que era l'escola republicana, i era una persona ja gran, madura, quan arriba el moment de la transició, del canvi polític, amb el que és la nova escola, que intenta, doncs, generar això, una escola en valencià, una escola en català, una escola
1: pública,
0: pública de qualitat, etc. I una de les idees que ella porta és la idea de ciutat educadora. Li demana a l'alcalde Maragall, diu: alcalde, en aquests moments hi ha noves teories que estan sortint, hi ha un informe a UNESCO, i aquest informe a UNESCO està assenyalant d'Edgar Ford, un pedagog, que està assenyalant la importància que té el context, és a dir, l'entorn, la ciutat. La ciutat està educant, encara que no sigui una cosa implícita, i, o sigui, pensem en que l'educació va molt més enllà de les aules i del que és escolar. Una cosa és l'escola, però cada vegada més sabem que l'educació la traspassa. Quan ell ho pensava, no es podia imaginar que ara tindríem aquestes màquines, aquests dispositius mòbils, que són una font d'informació i de coneixement brutal, no? Però quan ella ja ho pensava, donava aquesta importància. Ho dic perquè ara, quan estem plantejant aquesta mirada cap al futur, cap a aquesta escola pública que necessàriament té i necessita més recursos i més, hem de pensar que l'educació no és una cosa només dels mestres.
1: No,
0: és molt important. L'educació és una responsabilitat col·lectiva de tota la societat, i per tant de les ciutats. La ciutat s'ha d'implicar necessàriament, i amb la seva societat, amb tot això que té a veure amb l'educació. I per tant, aquests projectes, que són projectes que van més enllà de l'àmbit purament escolar, són absolutament necessaris, però també la seva responsabilitat, no?
1: Sí, Albert, donar suport. És que això em sembla encara més difícil, perquè si parlem de 250 ciutats o 250 pobles, són 250 pobles amb els seus governs municipals, amb els seus partits polítics, amb els seus colors. Vull dir, todos reman a favor de obra, si ho diguem en castellà, en aquest sentit, o a vegades és difícil.
0: Sí. S'entrarà, com sempre, en totes les contradiccions que vulguis.
1: Ja, ja.
0: Pots imaginar, perquè tot, ara jo dir-te que això és molt... En tot cas, el que ens uneix, si hi ha alguna cosa que ens uneix, és una carta. És a dir, la societat, l'organització internacional, perquè hi ha més de 600 ciutats del món que són i formen part d'aquesta història, no? Però en aquest cas, el que ens uneix és una carta. La carta de ciutats educadores són 20 principis que d'alguna manera descriuen quin és el teu paper en les polítiques públiques, en les polítiques que d'alguna manera has de fer, no? Has de tenir en compte i tenir molt present aquest paper educador que té la ciutat. I aleshores, aquest és el compromís. Està clar que segurament algunes ho fan amb molta vehemència, molt d'interès, i algunes potser no tant. No t'ho diré, però en tot cas, està bé que com a mínim hi hagi una assumeix aquesta responsabilitat, no? I aleshores el que sí que ens trobem, per exemple, aquestes 25 ciutats que ara ens trobem a Xàtiva, de seguida, quan comparteixes els projectes, te n'adones compte de, a nivell municipal, polític i tècnic, no?, de que efectivament hi ha uns llaços i uns vincles que ens uneixen en aquesta mirada i en aquest enfoc, no?, en aquesta sensibilitat. És a dir, es tracta de ser capaços d'entendre que en l'àmbit urbà, quan construeixes una plaça, quan estàs parlant de serveis socials, però també quan estàs parlant de medi ambient, aquesta mirada, si la poses en aquest enfoc educatiu, perquè moltes vegades és així i és absolutament necessari, estàs millorant tot allò que has de fer i li estàs donant sentit a això que estem parlant, no? I aleshores, quan hem construït, ara estic parlant amb Xàtiva, no?, tota aquesta mirada que aquest matí ja ens comentava la Laura del corpus, i com i quina manera a través de les escoles i dels nens hi ha aquesta transmissió cultural, què està fent en el fons? Està generant una identitat, està construint un nosaltres. La meva filla, que jo acabo d'arribar i acabo d'arribar a venir del Senegal o acabo de no sé què, tot això que m'estàs fent sentir que sóc de Xàtiva i que per tant pertanyo a aquesta comunitat, no? Mm. No deixo de ser ni de tenir la meva pròpia identitat, la meva família, però alhora m'estàs obrint la porta a sentir-me ciutadà, no?
1: Sílvia, acabem. Per tant, quanta gent aneu a estar a Xàtiva entre avui i demà? Quantes persones, quants municipis, quantes ciutats educadores, quant de personal?
2: Serem entre 25 i 30 persones.
1: Molt bé.
2: El que passa és que no sabem que ara, amb aquestes alertes de temps, algú s'hi cau, però bueno, ara ens estaven dient companyes que estan venint des de València amb normalitat, el Renfe va bé i tot va bé, i creiem això, entre 25 i 30.
1: Winca podreu sopar a gust.
3: Demà
1: ja veurem.
3: Demà projectat.
1: Doncs Laura Salinas, Sílvia López, Albert Soler, gràcies per vindre a la ràdio. Passeu-seu molt bé, que l'horatge permeta disfrutar al màxim possible de Xàtiva i el seu entorn, i ens retrobem sempre que vulgueu.
3: Moltes gràcies, Jordi.
0: Moltes gràcies. Gràcies.

Interessantíssimes propostes que porten a terme a Xàtiva i que tenen a veure amb l'educació i la cultura, sens dubte, pilars fonamentals, no només de Xàtiva i la nostra societat, sinó també del nostre programa i la nostra ràdio. Seguim, en res, saludem a Carla Benavent, que ja la tinc que sentar al meu costat, i a Félix Lluch, que, com sempre, arribarà tard.

0: Quant de temps sense sentir a Lola.
1: Vaja.
0: M'ha emocionat.
1: Jo també.
0: Per què escoltem el de Moixen, Pep Jiménez Botifarrà?
1: Vaja, ja estem.
0: Ai.
1: Tu saps què passa? Tu saps què passa el dia 2 d'octubre?
0: Jo ni idea.
1: Pues això.
0: Què passa? Que el campanar està...
1: més alt que la plaça i la Violeta la traspassa.
0: Demà passa alguna cosa.
1: Pues demà passa algo.
0: Demà passa algo i demà ho sabrem, no?
1: Que té que veure en algo que canta Lola.
0: Vale.
1: Algo prou. I ja està bé.
0: Mira, si vos bonico començar esta secció en Lola. Com esteu, xiquets? Ja feia temps que no mos veiem. Entre fitos i flautes, la casa per a granar.
2: Estem expectants, així tot són no, alertes i tal.
0: Bueno, n'hi ha que anar amb cuidado. Després ho repassem tot. Anem a fer avui una secció de Pepes especial. Avui està partida, vale? És primer dos Pepes i després un Pepe, però amb tres persones que tinc fora, perquè anem a parlar de dues coses que jo tinc ganes de parlar amb vosaltres, i després anem a parlar del 50 aniversari dels primers batxillers d'Aixàtiva. Entonces...
2: Els primers no.
0: Bueno...
2: Els primers batxillers no, de la promoció nostra, sí.
0: Claro,
2: sí. Fa 50 anys que vam acabar la carrera.
0: Pues diguem. Després parlem amb la gent que està ahí fora, però abans, mira què tinc així. Mira que tinc així. És que la setmana passant o l'altra, Pepe Boti van parlar de les festes de carrer.
1: Ah, moment. Vale? Claro, estem ara en tota la plenitud.
0: I tinguem ara les del carrer Sant Josep, que jo sé que per un motiu o per altre, vosaltres d'alguna manera vos toquen,
1: més o menys,
0: i jo volia començar felicitant a Estome, que alguna cosa mos ha de dir,
2: tinc
0: no?
2: Tinc una per a tu.
0: Això
2: t'ho deixes.
0: Tinc el programa de festes.
1: Ah, sí?
0: Per això ho ha tret Pepe Sánchez. Alguna cosa a dir? Això? Que si no ho dius tu, ho dic jo, eh?
2: Bueno, jo és que he viscut en el carrer Carners. De menut. Aleshores estic relacionat amb les festes del carrer Sant Josep per moltes facetes, perquè tinc molts amics allí. Aleshores demanen la col·laboració per al llibre i fem algun articulet. Total, que has vist l'article, no? Doncs pues l'article està ahí gràcies a Pep Jiménez Botifarra, en gran mida. Perquè són cançonetes i dites...
0: És que és molt xulo.
2: Allà, aquella del campanar de la Seu, recita-la tu i veuràs tu.
1: El campanar de la Seu, ara es festes, vol casar. Nòvies en temes de Déu. El machucho no té ganes, no ho veig. Estic dient-ho de memòria. Jo estic dient-ho de memòria.
2: Sí, però vas molt bé.
1: El machucho no té ganes, perquè totes li pareixen nanes, perquè ell la vol alta i bonita, i bonica, per a regalar-li a la xica el rellonge i les campanes, això, no?
2: Claro, claro que és això. Què vinc a dir en este article publicat ahir en el llibre de les festes de Sant Josep? Les tradicions amagades que tinguem en la ment, sobretot la gent major i la gent jove com tu també, Pep.
1: Ai, gent jove com jo?
2: Claro, claro. Claro, tu eres més jove. Mira, quin color de cara.
0: Amb un porto el moño i anar... Com m'has despeluchat, no?
1: Ara me'n recordo. En l'enguera, los peluchones.
0: Peluchones.
2: Estan ahí en la ment, en la memòria, però molta gent les desconeix.
1: Ja.
2: I entonces, pues això, le recordem a través...
0: És que m'han agradat molt.
2: A través de l'article.
1: Pues de quan, sí, sí. De quan ja que...
2: Tu saps aquella dita que dia no n'hi ha sebo,
1: ni cuest, no m'estiren...
2: Que
1: boletes de gallet,
2: no m'estiren, que boletes de gallet. Això li ho diem als de la festa, quan tiraven quatre cuests malament, no? Ja, tu, no n'hi ha sebo.
1: Tots són boletes de gallet.
2: Claro.
1: El melonet que està ahí també.
2: Hi ha un fum. El del melonet, el del farolet. Canta. Ha vingut un barco.
1: Ma mare canta. Ha vingut un barco de cacau fallat i el pobre Manolo ha caigut soldat. Se n'ha anat a Cuba i no l'han volgut perquè té una cara com un mig armut. Primera vez, segunda vez, Carmen i Manolo s'han pegat un bes. I la tia Maria Lama cantava. Eixe bonic vestit, que no em deixa descansar, ni de dia ni de nit, i el pobre Hortola, sereno melero, quina hora és? La una i mitja, les dos i les tres.
0: Ole.
1: Que xulo.
2: Increïble.
0: Ole.
2: Que gran és el Pepe.
0: Molt bonica. Molt bonica. I la segona part no mos l'havies cantat mai.
1: I la primera, de la tia Maria Lama, de Montitxol.
2: Vols que continuem?
0: També, clar,
2: perquè
0: sí,
2: tu te les has totes.
1: Bueno.
2: Esta...
1: Quina?
2: me recorda de Menudet, d'haver-la cantat molt.
1: Quina?
2: Dos pardalets
1: i una aguileta, d'eixos que van en bicicleta, ploreu xiques que pardalets tindreu, paquito l'ere, abaixa l'ere, mon pare no vol, el trenca el perol, abaixa un poquet, que si n'hi ha un senyoret que porta un sombreret i al mig un bigotet.
0: Ole!
2: Veus, mos ha ampliat. I si final no el sabia jo i no el tenia recollit. La replegarem. I, bueno,
0: I quan... una més.
2: Te'n recordes quan...
3: Quan ja va... s'ha porrofiat cordes?
2: també. Te recordes en els bateig d'antes?
1: Ram, pam, pam, figues al quartel, coronel, figues i bacores. Si no tenen confitura, que es muiga el pare de la criatura o la criatura.
2: I el padrí també, perquè... Padrí Pollos ha criat un gos,
1: padrina Pollos ha criat una gossa.
2: Clar, ho diem a coro, eh? Per què? Per incentivar el padrí i la padrina que llançaren caramels, monedes...
3: Caramels, xavos.
2: Dos quincets.
3: O dos quincets. Aquest del foraet, te'n recordes?
2: Centimets.
0: Que es gastaven per jugar a trompa.
3: Sí, senyor, muy bien.
0: Has vist com també tinc...
3: I el que no tenia dos quincets feia un forat en una xapa de cervesa allà.
0: Sí, reando. Molt bé. Pues això, volia fer un record... Bueno, demà parlarem, eh? No, és que tinc una altra qüestió. Per cert, demà parlarem amb la gent del carrer Sant Josep, de la comissió de festes, que ens contaran una miqueta que tenen preparat per a aquests dies. Però l'altre, ja que estem enganxats, vosaltres heu enterat el que ha passat en la granja i les campanyes?
3: En la granja s'arrasquen la panxa, sí, que hi ha hagut una persona que s'ha queixat, no?
0: I que han fet ahir una votació de passar, si volia.
3: Tu saps que diu, dalt de la Serra Bernissa n'hi ha un home sense camisa, que cada volta que pega li se ve la llonganissa. Què és?
2: El barall de la campana. Escolta, que m'ha enterat jo, això és mig en broma, que els pròxims que van a caure són els pollastres. En els pobles. Van a matar-los, a tots. Perquè de bon matí comencen... N'hi ha algun veí que està molest i que diu que... A tallar-los el coll a tots.
0: Jo volia preguntar-vos per els tocs de campanes, per com d'importants són els tocs de campanes i què signifiquen i què tal.
2: Perquè n'hi ha d'alegria i de pena.
3: L'alegria i de pena. En el Genovès encara... L'altre dia quan vaig estar en Moixent, vaig estar parlant del campaner de Moixent i me va dir, me falten...
0: Aquests són uns fenòmenos, Són uns fenòmenos, sí. Fan un munt de coses molt xules.
3: Doncs vaig estar parlant i me va dir, me falten els tocs de campaners del Genovès
0: i de Barxeta.
3: I del Lugar Nuevo...
0: De l'Hinojito.
3: Diu, però no te preocupes que jo te los averiguaré.
0: Van fer una convocatòria així en la ràdio també,
3: però
0: no mos van fer
3: l'ànim. És que n'hi ha tocs de temporal. Ojo, tocs de foc, tocs de temporal, tocs de la dona, si quan es mor és dona o home. Això encara als pobles, jo crec que en genovès encara es fa també. I després el toc de l'albat, no? Si era el xiquet,
2: I no t'oblides, el toc de pas llauraós que estaven a l'horto, el campanar avisaven de la jornada laboral.
3: Això era el Puig, això eren els güelos de Toni Cucarella, la tia Nieves sí. La Macària i el tio Vicent Bosseta, que són els que s'encarregaven tocar al migjorn, al Puig, i baixaven, això m'ho contava ma abuela, que baixaven en la burreta, vivien de la caritat, des llavors arròs, oli, cada us donava una cosa barata a tocar les hores perquè la gent no tenia el rellotge i que no tornen a casa, que dinaven. Mon pare dinava per la nit. Ma mare li feia paella o rascaldors, perquè pel dia... Això és dia de calent, no? Fer de calent.
0: Sí.
3: I, bueno, les campanes és una cosa... És molt fort, és una cosa molt xula, no? Crec jo.
0: I tant que sí, no? I mira, bé m'ha vingut que m'hagi recordat lo de Moixent, perquè sí que vam fer una crida perquè la gent mos enviara coses, perquè faltaven les de Barxeta, les de Genovès...
3: I
0: les de Llocnou. Sí.
3: L'altre dia vaig estar parlant jo en el campaner, en el fill del campaner del Genovès, que tinc que parlar amb Josep Antoni també, perquè ells encara recorden dels tocs.
2: Tu te'n recordes del campaner de la Sal, que era un senyor que vivia o treballava també en el cine espanyolet, tot. Algo tenia que
3: voler. I era el campaner de... No, jo no me'n
2: recordo.
3: Jo sí que vaig entrevistar a un home que ja ha faltat, que li diuen Luis, que era del carrer Canyamó, vulgarment dit, que és el carrer Sant Joaquim, que ell es va criar en l'hospital i sí que coneixia els campaners, i tinc una entrevista d'ell contant-me els tocs de les campanes, perquè la gent major això ho tenia molt
0: present.
3: Sí,
0: sí, sí, clar.
2: Quin altre nom recibia el Canyamó a part de Sant Joaquim? Era de la Punyala o així?
3: Jo, carrer Canyamó, Mones al balcó, dia.
2: Mones
3: al Canyamó.
0: Molt bé. Un altre dia, si voleu. I això no està mal. Això podríem anar a algun campanar. Ja ho organitzarem. Jo parlarem,
2: ara com està tot mecanitzat...
0: No, però per exemple, sí, però de Moixent ho fa molt bé. En la Canal, la gent de la Canal, ara no recordo si és Txella o Quesa, però també fan coses molt xules.
3: I en Albaida...
0: I això ja no mos interessa.
3: Però és de casa.
0: Correcte, és de casa.
3: Que
0: els
3: de la Canal són germans de Moratos, encara que algú no vulgui.
0: Sí. Pues parlarem en ell, segur que sí. Pep Botifarra, gràcies per vindre avui.
3: A vosaltres.
0: Te libero de tus responsabilidades.
3: A passar-lo bien.
0: I ara me quedo aquí con el Pepe Sánchez i los batxilleres. Ale, hasta ara.
3: Au, cacau.

0: veure, Pepe Sánchez, quina moguda m'has organitzat així, que si n'hi ha més gent que et deu, així.
1: Jo no organitzo res que tu no autorices prèviament, ja, així, ja en l'estudi.
0: A veure, va, conta'ns una miqueta.
1: He vingut acompanyat de tres dels molts companys que formaven la promoció de 1969 a 1976.
0: Vale.
1: En l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva. En l'antic batxillerat, no el del BUP, que ixe va entrar després.
0: I
1: van a contar-nos coses de l'època. Per què?
0: Comencem presentant-nos, va. D'esquerra a dreta, comencem. Nom, cognoms...
2: Jo sóc Jaume Solís, de la mateixa promoció, de la mateixa classe que Pepe durant tot el batxillerat. El vam acabar fent de lletres.
0: Sí.
2: I un dels que, mira, s'han engrescat la nostra companya Neu Nadal, ànima mater de tot esta, de tot este sarau.
0: Què ha sigut l'ànima mater? Neus, por alusiones. Hola, com estàs?
3: Molt bé, un poc constipa, però bé.
0: Oi, mare, però pel dissabte bé, no?
3: Espera que vale, sí, estic ja en la, sí, en la recta, bueno.
0: Pues ja està, ja està. I ens falta la tercera persona que també està així.
4: A mi em diuen Tere Juan, i també sóc de la mateixa promoció, i a veure, no he participat tant com aquestes persones que estan al meu costat en l'organització, però em fa molt de comboi, me van dir la possibilitat de vindre i en seguida me vaig apuntar.
0: Però quan sona esta cançó ballaràs, no?

0: tus deseos son órdenes para mí.
1: Home, pues claro. Encara som joves.
2: Sí, sí. I tant.
3: Si no, no verem muntar la moguda que ve a muntar per al dissabte que ve.
0: Què tingueu preparat? Va, a veure qui m'ho conta.
3: Parla, neu.
0: La senyora alcaldessa de la festa.
2: Ai, pare de Déu, alcaldessa. Bueno, pues anem a fer un dinar. Primer anirem a l'institut per recordar...
0: Que xulo, això,
2: com està.
0: Sí.
2: Parlarem allí uns quants, donarà una companya, donarà la benvinguda, un altre company parlarà, sí, Pepe. Després posarem uns vídeos i se veuran fotos, imatges antigues i després anirem a dinar al restaurant Eufòria de la Ciutat de l'Esport. Després mos amenitzaran la festa, un grup de música de Xàtiva, Cara B, que tots coneguem, música pop, i, vamos, que ho fan molt bé.
0: Ballaureta, música ballaureta.
2: Sí, sí.
0: Així està, home. Me va enviar l'altre dia per WhatsApp bueno, un munto de fotos, un munto de documents. Claro, com era aquell institut, entonces? Com era la classe? Què fèieu? Què estudiàveu?
4: Les classes no hi havien pupitres individuals. Eren pupitres de dos en dos, inclús els seients eren metàl·lics. Ah. Eren pupitres que s'alçava també la tapaora, sí, de fusta, i dos en dos en la cor metàl·lica. I aquestes anècdotes que se te queden en el cap. Hi havia professors molt estrictes. Quan ells entraven t'havies de posar plantat i no tenies que fer soroll a l'usar el seient. Seient, cosa bastant difícil. I si es produïa soroll, te feien seure per a tornar a tota la classe i podies passar-te allí 4 o 5 minuts fins que no es produïa ningú sorollet. Les aules, pues, sobretot els primers cursos, ocupàvem les aules, el que es diu, de baix del soterrani, del sòtano, aquell dia. I els cursos més elevats ja estàvem per la primera planta o inclús la planta superior. Hi havia inclús grups de sobretot les xiques, el que es diuen el Palomar. Ahí sí. Encara veig,
0: ah,
4: si ets on ells, te poden explicar millor. Sí. No
5: té res. Quan arribaves a cinquè, a quint, pues triaves les dues opcions. Entonces, nosaltres érem de lletres i vam ser de 9 alumnes i vam estar tot el temps en el Palomar, que és per l'escaleta ixa que n'hi ha a l'esquerra de la porta principal.
0: Sí, molt bé, molt bé, sí.
5: I quan acabarem i començarem cou, fins a aquest moment, en el cas nostre, no vam estar junts en xics. De fet, érem... A veure, en aquest moment sí que ens vam ajuntar en gent d'altres per les optatives, la cosa organitzativa, però ens posàvem tot el grup d'amiguetes, diguem-ho així, i ens va entrar a les 11.000 vírgenes.
0: Ai,
5: en el
0: mare.
5: Sol que ens diga prou. Ai.
2: El meu cas va ser diferent. Jo, en quart, vaig estar en el Palomar, tot xiques, però després, en quint de batxiller, el vaig fer baix, en el pati, i érem 9 xiques i la resta tot tios.
0: Mare meva, pues jo no sé què és pitjor.
2: Vam estar molt bé, molt ben cuidades, i tots es van portar molt bé nosaltres. O sea que vam tindre's un bon record d'aquesta època.
0: I vosaltres, perquè ara, des estàvem parlant-ho. A des no era habitual estudiar en aquella època i fer carreres, guanar-se'n a València, vull dir... Vosaltres per què vau voler o poder estudiar, Neus?
2: A veure, jo...
0: O voler i poder, aquestes coses.
2: El meu cas és diferent. Jo no vaig fer carrera, jo vaig estudiar fins al batxiller superior, però després els meus pares tenien un forn i jo me vaig posar a treballar. Jo ajudava els meus pares en el forn i estudiava de nit. El sext de batxiller el vaig fer de nit. Me vaig fer feina en una joieria i em vaig posar a treballar. I després el que vaig fer va ser que quan ja me vaig casar, que jo em vaig casar prou jove, 22 anys, vaig tindre una bessona i quan la bessona la portava a la guarderia me vaig traure lo d'auxiliar d'infermeria. Perquè anaven a obrir l'hospital de Xàtiva.
0: Claro.
2: Jo me vaig traure l'auxiliar d'infermeria i en seguida que van obrir, pues, des de entonces que vaig estar allí fent contractes i...
0: I treballant.
2: I vaig treballar, però jo no vaig fer carrera.
4: En aquesta època era molt típic, el que ha dit Neus, que la gent començava el batxillerat diurn i se'n passava al nocturn perquè s'incorporava a la vida laboral. I això va fer moltíssima gent de la que començava nosaltres en primer.
3: Sí, Jesús Terol, per exemple.
4: Exacte. Van desaparèixer, a mitjans de batxillerat desapareixen, però van continuar fent el nocturn. Això era molt interessant, i també pel que parlàvem així un poc de la segregació, en els patis tampoc coincidíem. Els patis de les xiques i dels xics no érem ni per casualitat el mateix. I en Coc, com bé ha dit Tere, sí que es barrejaren ja per primera vegada.
5: A veure, jo també volia ressaltar que vam tindre un professorat excel·lent. De fet, quan vam accedir a València a fer qualsevol dels estudis que cada un de nosaltres va triar, portàvem una base molt bona, que de fet va ser el segon, la segon any que es feia la selectivitat. Entonces va començar a fer-se la
0: selectivitat. Era el segon, encara.
5: La segona vegada que se feia la selectivitat. I la gent que venia de Xàtiva sempre dient que anava molt ben preparada i portava una base sòlida. I vam tindre un professorat de primera.
0: Jo crec que n'hi ha de destacar una cosa, que és que, clar, a lo millor l'oient ens està sentint, especialment la gent jove, i està dient, què estan dient de 5è i 6è de batxillerat? Claro, ara el batxillerat és primer i segon. Com era això? Pepe, va, digues alguna cosa. Claro,
3: ja que, per entendre-ho, ja que pensar que la secundària d'ara era batxiller, aleshores. Primer de batxiller seria, pues, no sé, la secundària.
0: Sí, seria primer d'ESO. 11
5: anys que acabes de complir.
3: Entrarem en 11, 12 anys. 5è
4: de primària, primer de batxillerat. 6è, segon.
0: Vale, vale. I així anava pujant fins a el que ara seria quart d'ESO. Això eren esos 6 cursos, entenc. Claro, 5 i 6è de primària i 4 d'ESO, vosaltres si heu dit 6 de batxillerat, era aixina.
4: En el 6 de batxillerat, més el de COU.
0: El de COU.
3: Tenint en compte que, per exemple, vam parlar del Palomar, o sigui, que era la part alta de l'institut, quasi tocant el cel, se va tindre que habilitar per a aula. Però és que també el Saló Verd, que el Saló Verd era un saló de ús comú i se va tindre que habilitar com a una aula. Jo he estat en el Saló Verd
4: durant classe. El segon de primària.
3: Per què? Perquè el baby boom aquell dels anys 60. Érem
2: molts.
3: Érem un fum.
4: Tu has dit abans, per què vau estudiar? Molta gent estudiàvem, però no per possibilitats econòmiques, sinó per beca. I això era una pressió molt gran en aquella època, perquè estudiar, perquè no podies, per beca, perquè tenies que aprovar totes les assignatures en juny i treure com a mínim un C de mitjana perquè l'any següent te renovaren la beca.
3: Sí,
4: moltíssima gent
3: la
4: que va estudiar va ser a través d'aquest mecanisme,
0: per galleig.
3: En la beca t'entrava també la matícula gratuïta i tal i qual. N'hi havia una sèrie de regles que no sé actualment com estaran, si se mantenen o què.
0: Algunes n'hi ha.
2: Sí, però va ser una època que la gent estava...
3: I les pòlisses? Què me digueu de les pòlisses?
0: Què eren les pòlisses?
2: Pues,
3: els pagaments a l'Estat que tenies que fer per matricular-te, una pòlissa de 25 pesetes, de 50, de...
0: Però això se faria un sello
3: com el de Correus.
2: Sí.
0: Això se feia al principi de curs, com
3: el
0: seu matrícula.
3: L'Aguilucho.
0: Hòstia, però és que tu m'has dit que vau cantar el cara al sol, no? En aquesta època encara. Hòstia.
3: Sí, els primers cursos, sí.
2: Però eren els homes. Que les dones,
0: no?
2: Que anaven al patí. No, les dones no.
0: Jo
2: no he cantat el cara al sol.
3: Els homes entraven per baix.
2: però sé que els dilluns el que conta Pepe és de veres, perquè la meva parella també és del mateix curs que nosaltres i també ho recordo. El dilluns anar a l'institut i cantar el cara al sol. Tu recordes?
0: Sí, Jaume, fa cara de recordar-ho.
4: I el divendres,
2: en
4: acabar
2: final...
4: el pati, hi havia que arriar
3: bandera. A baixar la
4: bandera. A formar i abans d'entrar a les classes després del pati, però com ells diuen ells, els xics.
2: Eren
4: perquè estan separats.
0: Claro, sí.
4: I també una cosa important. En aquella època el batxiller nostre, Tere, que també estava lo de la revàlida. En quart, es va dir un curs revàlida i en sisè.

0: han entrat com a professors, eh?
1: Sí, ha,
0: com per exemple Maria Josep Juan,
2: sí.
3: Que xulo. Bueno, parlant de persones que vau estudiar i altres persones, no sé si dir il·lustres, però fins i tot crec que teniu ahí una persona de càrrec important religiós, no?
1: Sí.
0: De la religió. El de la religió és l'actual arquebisbe. Com arriba l'arquebisbe Enrique Benavent Vidal a Xàtiva? Pues resulta que estava estudiant en Montcà en el seminari, perquè els retorns dels pobles captaven a les persones més interessants, o més despabilaetes, Benigànim, Quatretonda, etc. I pues això, s'aconsellaven que s'hi agarraven la carrera de retorn a Montcà, que era on estava el seminari. I un bon dia el seminari de Xàtiva, o sigui, el claret, el transformen en seminari menor.
3: Sí, claro, sí, sí.
0: Què passa? Que l'habiliten i, per lo tant, agarren gent de la zona, geogràficament, que vivia proper de Xàtiva i del claret, que estava en Montcà estudiant per al retorn, i la traslladen així. Claro. Traslladen un grup. I aquest grup, resulta que en el claret no se podia donar el batxiller. No estaven habilitats per el ministeri per donar el batxiller. Donaven la primària d'abans i tal. I van tindre que continuar la carrera de batxiller en un puesto oficial. Quina era la més pròpia? Del Josà de Ribera. Total, que totes les dies, sempre que pernoctaven allí, feien la vida en el seminari, venien a l'institut i s'incorporaven als cursos de nosaltres. Si no recordo mal, va ser a partir de cinquè o per ahí.
4: Sí, el cinquè.
0: Entonces van coincidir en ells per això. D'ahí que l'arquebisbe, que esperem que un dia siga papa, però... Home, per allò que ja fa molts anys...
3: Claro, que ja no n'hi ha un papa valencià.
0: Ah, no, sí, molts anys que no tinguem un papa per així per la zona. Papes en tinguem moltes.
3: Anirà al sopar?
1: No, perquè s'ho ha pogut. Té un acte molt important el mateix dia.
3: Caguen la mà, bueno, che. Jaume, Neus, Tere, gràcies per vindre. Passeu-s'ho molt bé, divertiu-se.
1: Gràcies a tu.
3: Aquestes coses s'han de celebrar. I bueno, i controleu-me esto, home, que no se'm passe de bailongo, que si no, la setmana que ve quan vinga, a veure si encara està...
1: No, ell sap que s'ha de cuidar. No, que... I vosaltres també.
3: Xics, gràcies per vindre. Pepe Sánchez...
0: Bueno, deixa'm-vos dir algo...
3: Va, l'últim, que tinc que repassar l'horari.
0: Els que ja no estan entre nosaltres, els nostres companys. Un record molt entranyable.
1: Nosaltres farem un record el dia 3 i ja s'anomenaran... En l'institut ens nomenarem a tots perquè tinguem gust de que se reconeguen.
3: I tant també. Que sí. Que queden el record i passeu-s'ho molt bé. Pepe Sánchez, ens veiem. Gràcies, Jaume, Nieves, Tere.
1: Gràcies.

0: Vinga, posem punt i final a este primer programa del mes d'octubre i ho fem amb la gent del Consell de la Joventut de Xàtiva, concretament amb Ferran Llopis i Guillermo Pastor, que estarà així amb nosaltres. Com esteu, xics?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies.
1: Hola.
0: Per vindre. Per a contar-nos una miqueta què és el que heu fet en el mes de setembre al Consell de la Joventut, i ja després jo, com soc preguntador, ja vos preguntaré si teniu previstes accions més endavant. Però vinga, comencem pel final, comencem per com ha sigut este mes de setembre.
1: Pues ha sigut un mes d'inici de curs que hem començat amb la Fes Jove, que és la fira de l'Associacionisme Juvenil d'Iniciativa, i va ser el 12 de setembre.
0: Va anar bé, no?
1: Sí, va anar molt bé, va haver molta gent. Este any van convidar a una entitat nova que és Joves pel Valencià, que s'ha constituït en la costera, que encara no està dins del Consell de Joventut, i veurem si volguera clavar-se el que siga, però...
0: Ahí está, ja lo digo.
1: Vull dir, sempre convidem a alguna associació més a part del Consell para que se veja que Iniciativa n'hi ha diferents realitats, o associacions juvenils de fora d'Iniciativa, que ens agradaria que estigui en Iniciativa també.
0: Molt bé. Més coses, Guillermo?
2: Sí, també hem fet una taula redona. El passat dijous vam fer una taula redona sobre habitatge juvenil, en què vam dur a diferents persones per a...
0: Uah.
2: Sí, tema d'actualitat.
0: Sí, sí.
2: Vam dur diferents persones que podien aportar la seva visió i els seus coneixements. Vam dur, per exemple, a Maria Josep, que és advocada i activista en representació de l'Ateneu Popular de Xàtiva, a Esther Martínez, que és presidenta del Consell Valencià de la Joventut, a Roberto Buitrago, que és representant del Consell de la Ciutat de València i de Comissions Obreres, i a Marta Ferrer, una periodista de Gandia.
0: I quines conclusions vau traure?
2: Pues van traure que cada un tenia una visió diferent, uns coneixements diferents i un camí que pensàvem que n'hi havia que seguir. N'hi havia bastants similituds, però també diferències, i el que sí que tots i totes compartien és que, i que també ho compartim el Consell, és que la mala situació d'habitatge afecta a tota la població, però en concret hi ha alguns grups poblacionals que ho patissen més. Per exemple, en el nostre cas, la joventut és un grup que per culpa de la seva precarietat laboral té també una precarietat en la situació de l'habitatge.
0: Bueno, i les propostes que s'han presentat avui a l'Ajuntament en roda de premsa a les 12, que pretenen millorar una miqueta l'habitatge a Xàtiva, les contarem ara a les 2:17 amb el repàs de l'actualitat. Bueno, tant de bo d'ací 2 anys puguem assentar-nos, parlar i dir que els joves poden viure a Xàtiva perfectament. Seria una meravella. Més coses.
1: I ja per últim, este mes de setembre vam participar en el Triangle Jove, que és una trobada que organitzen els Consells de la Joventut de Catalunya, Balears i el País Valencià. I el que fem és acudir persones joves de diferents entitats d'aquests territoris i parlem d'una temàtica. Enguany ha sigut la llengua, i hem vist pues, com està la llengua en els diferents territoris i en el món associatiu de cada territori, ja està.
0: Que també hem tingut un mes completito, intenso, sí. I ara què es presenta per al mes d'octubre?
2: Pues ara el mes d'octubre ve com la contra. Ja hem fet aquestes activitats com aixina més grans, més obertes al públic i aixina més que podíem dir que tenen visibilitat, i ara ens toca una part més oculta, que és el tema de justificar subvencions, arreglar, demanar factures, arreglar-ho tot, presentar els comptes i preparar-se ja per a l'any que ve.
0: Més burocràcia, però imprescindible per a tindre aquestes subvencions que després vos permeten fer totes les activitats.
2: Sí, correcte, més gestió interna, ajudar a les associacions juvenils que estan també justificant la seva pròpia subvenció, entonces, sinó més feina interna.
0: Molt bé. I ja de cara a final d'any teniu alguna qüestió també més pública que esteu ja preparant, o ja ens la contareu?
2: En principi no, igual fem alguna activitat més puntual, alguna campanyeta xicoteta en xarxes, però ara sobretot el que estem és preparant-nos per a crear el futur programa d'activitats que nosaltres funcionem per a any natural. Entonces, en gener tindrem que presentar un programa que aprovarà l'assemblea en diferents activitats, i pues, això, volem recollir totes les sensibilitats, interessos, tocar tots els àmbits que creguem que la comissió permanent, que som l'òrgan directiu, i l'assemblea, que el conformi les associacions, pensem que són temes a tractar.
0: I que tanta falta fan estos temes, i a més així a la ciutat, i que tanta falta fa el Consell de la Joventut de Xàtiva, i el valencià, i l'estatal, i tots, perquè al final es posarà els joves en primer pla. Doncs, xics, sent que siga tan ràpid avui, però l'horatge i l'actualitat manen, així que Ferran Llopis, Guillermo Pastor, moltíssimes gràcies per vindre, que vaig a este mes d'octubre, que encara que no vos vegem tant ni vos escoltem tant, estareu currant de valent, així que molt d'ànim.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu. Adéu.

Amb Naina ens n'anem. Gràcies per estar a l'altra banda. Dos idees et actualitzen la informació. Amb Carla Benavent i Fèlix Lluc, 7 i 20, La Ventana de Xàtiva i Comarques. Avui programació també, òbviament, centrada en les pluges i en les previsions. Ho anirem contant tot així a Ràdio Xàtiva, la cadena SER. Gràcies per estar a l'altra banda. Tu i jo, vostè i jo, ens tornem a escoltar demà, 12 i 20. Adéu.

0: Venga, pues seguimos completando lo que es, bueno, la crónica del pasado fin de semana y el avance de la próxima. Vamos a ver, no hubo competición, pero sí que hay actividad y ya nos ha adelantado algo de una gala. Así que vamos a hablar de natación, de natación asociativa. Paco Artal, buena vesprada.
1: ¿Qué tal? Buena vesprada, Félix, ¿com estem?
0: Molt bé, molt bé. Passa cap de setmana d'entrenaments i sense competició, no?
1: Sí, bueno, primera setmana d'entrenament en dissabte, que bueno, tu ja saps que nosaltres dissabtes no parem, i bé, bueno, estiguem el dissabte en la competició i després, com no, que col·laborarem com a club en la Run Cancer, com a voluntaris i de més. O sigui que no hem tingut activitat natatòria, però a nivell de club, a nivell institucional, sempre n'hi ha alguna coseta per ahí. I encantats, eh? I encantats. En una cosa com la lluita contra el càncer, és important estar. Mm-hmm.
0: I què tenim esta setmana? Què és això de la gala?
1: Pues és una gala de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana, on, bueno, donen diferents premis a totes les categories, i nosaltres aquesta temporada, en la categoria Levin masculino, tinguem el premio al nadador completo, ¿vale? Que és la suma de les millors marques del 100 papallones que en Abraza i Grol, i on tinguem segon classificat a Lucas Revert i primer classificat a Ian Just. Tenim primer i segon, el qual és, pues, es pot considerar un èxit, no? Perquè tindre dos nadadors del mateix club, primer i segon, pues bueno, allí estarem en València, en la federació que es dona el premi als nanos, que són els que se l'enduen, i allí estarem, pues, tots els pares, mares, president, entrenador, arropant-los com fem sempre.
0: Mm-hmm. Enhorabona.
1: I el dissabte hi ha una concentració, un primer GESEBA, que es diu Grupos Especiales de Seguimiento de la Federació, on participa l'Ara Martí, on ve Aswin Wildeboer, que és un nadador que ha sigut olímpic, campió del món, rècord del món, a explicar el treball ondulatori, el subaquàtic. És un rememorar el que ja visguerem en Buitrago, el Lozoya en l'Espanyola, perquè ell també va estar allí i l'Ara també va estar. Però, bueno, en totes aquestes activitats organitzades per la federació que són formatives pels esportistes sempre estarem, i en aquest cas l'acompanyarà un dels nostres nadadors majors, Guillem. Jo me quedaré en els entrenaments perquè, clar, ja seria la quarta vegada que jo vaig a un TSEBA de nado subaquàtico, i també és important que els nostres nadadors majors i que després tenen una transferència en els nanos o bé entrenant-los o bé poder aportar el que ells veuen, no? Vagin també formant-se en aquest aspecte. Quan jo ho vaig fer quatre vegades, ja algo més sé. Fer-ho no, però manar-ho sí.
0: també cal fer un bon treball en allò de manar les coses. Bé, no sé si en alguna coseta més d'alguna natació sàtiva, perquè abans em dies que el que és la competició oficial s'iniciarà el 10, no?, d'octubre.
1: El 10 d'octubre, en el Trofeo 226 en Castelló, i a nivell de club, pues bueno, sabent que ara ja s'han ofertat totes les places de l'activitat municipal i que ja queda gent vacant, aprofite per a dir que bueno, anem a obrir una escoleta, perquè nosaltres sempre tenim molt clar que l'escola de natació, la formació, l'ensenyament, per dir d'alguna manera, correspon a aquesta activitat municipal, perquè la piscina no dona per a demanar nosaltres carrers i fer una activitat que és la mateixa que fa l'Ajuntament, però al quedar-se gent fora anem a oferir una escoleta de natació, que tinguem un espai ahí on puguen clavar els nanos, hem reestructurat els grups, i que a partir de la pròxima setmana també es començarà el nostre equip a entrenar, ja el nostre grup de natació adaptada, no?, que competeixen en la Federació de Discapacitats Intel·lectuals, que també tenen horaris i que, bueno, que per a nosaltres és important. Hem aconseguit en una obra d'enginyeria que no és fàcil clavar quasi 100 nadadors en els espais que tinguem, hem aconseguit que ells mantinguin l'espai que tenien la temporada passada, perquè per a nosaltres és algo molt important, i aquest tipus de població especial, que tenen un entrenador que és Maica, especialista en ells, i que fa un treball que és molt bo.
0: Bé,

0: pues podem dir que és dimarts i dijous de 5 i mitja a 6 i quart, 6 i mitja, depenent de l'edat dels nanos, i és a partir d'uns 7 anys, de 7 a 10 anys. Si ne tenen 6, que vinguen, fem una prova prèvia de nivell, i ahí, ja te dic, tinguem espai i puguem complementar la tasca que ja fa l'Ajuntament una vegada ells tenen les places cobertes. Això ho tinguem molt clar. I és col·laborar uns en altres, que si no... pues és la manera de funcionar del club, col·laborar sempre en tot allò que en el que es puga.
1: Bé, i el tercer títol que has donat és el reconeixement a dos dels nedadors del club. A mi sempre em passa quan clar, parlem molt de futbol, de jugadors que cauen molt bé, que fan moltes declaracions, però després a lo millor no n'hi ha un rendiment específic, no? De gols marcats, de títols aconseguits. En el cas de la natació, com en el cas de l'atletisme, és que dona igual que siguis guapo, simpàtic. Dona igual el que facis, si fas moltes xarxes o poques xarxes. Dona igual, és que és una marca, és un segon, que, o menys d'un segon el que te dona un primer, un segon, un tercer lloc. Per tant, és tot esforç particular, individual, de cada competidor. Així que, enhorabona. Estos...
0: Sí, bueno, també tinc que aportar que, encara que la natació sempre se vincula molt a un esport individual, que és el que realment és, perquè tu nades, l'ambient del grup és molt important.
1: Clar que sí.
0: Hi ha que reconèixer que en el nostre equip, el nostre grup infantil s'ha incorporat aquesta temporada un nadador nou, Quico Oltra, que ve d'un altre club, que és campió autonòmic en 50-106 Papallona, finalista en campionats d'Espanya, bronze i plata en 50 lliures, de l'edat de Ian i de Lucas. És a dir, tenim un equip infantil enguany que jo quan, te tinc que dir la veritat, quan estan entrenant i m'assento un ratet en la caïra i aquest grupet infantil es posa a entrenar, m'assente i dic, joder, això és un lujo asiàtic, no? Este grup, com treballen, com entrenen, la il·lusió que tenen, lo bé que es duen entre ells, i ja t'he dit, són xiquets de 13-14 anys que estan en un procés maduratiu, però que com a entrenador, ostres, disfrutes, des majors ja disfrutes, però veure-los créixer a estos xicotets és que és per sentar-se i veure'ls entrenar un dia, eh?
1: Un titular més que ens ha donat el fitxatge o la incorporació al club d'un nadador infantil amb títols nacionals. Paco Artal, sí. Moltes gràcies. Un poc més i fas tu el programa sencer. Se ve,
0: vale,
1: bé.
0: Va.
1: Adéu, bona vesprada.
0: Gràcies, adéu.
1: Que barbaritat, quantes bones notícies des del Club Natació Xàtiva. Todavía tenemos programa por delante.
2: Brillar en cada acto no es casualidad, es cuestión de estilo. En Elena Estil Novias, las festeras y festeros encuentran su vestido perfecto. Blanco, de color o el clásico negro para los actos más solemnes. Diseños únicos, elegantes y pensados para ti. Y sí, también somos tu tienda de novias, novios, madrinas e invitadas. Elena Estil Novias, porque cada fiesta merece un vestido de 10. Visítanos en nuestras tiendas de Alberic, cerca de ti.
3: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
4: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
3: Ni tampoco queremos serlo.
5: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
3: Pero bueno, somos nosotros. Es lo que hay.
1: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
3: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos, y los ataques de risa, y de la dislexia, y...

0: victoria en casa, su primera victoria de la temporada, al imponerse 2-0 al Orihuela. David Canuto, entrenador, buena vesprada.
1: Buena vesprada, Félix.
0: Enhorabuena.
1: Moltes gràcies. Ja era hora, eh?
0: Com està el got? Més ple o més buit?
1: Està més ple. Ja convenia dir que les anteriors jornades les sensacions eren bones i al final els punts tenien que pegar.
0: Comencem pel principi. Compta amb el partit contra l'Orihuela.
1: Pues va ser un partit en el que eixien molt ben plantats el camp i prompte ens ficaren per davant del marcador. En aquestes sensacions que tingueren de principi en valor, obrint el camp, mantenint la possessió i aplicant a la porteria rival, prompte una jugada d'elles va acabar en gol i no tardarem molt en un altre esforç de pressió que farem dalt, recuperar i finalitzar. I a partir d'ahir tinguem molt de control de partit. I la segona part sí que és de veres que es va complicar, es va convertir en un correcalles que interessava a l'equip rival, que és el que anava perdent. Va ser difícil de frenar, ens toca patir, però a les postres, victòria, que és el més important, i porteria zero.
0: Enhorabona, de nou, per la victòria. I com has comentat, en una línia ascendent, no? Cada partit suposa que veus millor el teu equip.
1: Sí, ja té un xoc molt reconeixible, té els seus automatismes, els jugadors sí que ja saben molt bé el que han de fer en valor i sense valor, i cada vegada millor. Això no vol dir que tindrem partits en els que baixarem el ritme, però si estem en plenes condicions, anem a competir contra qualsevol.
0: La passada setmana recordo que parlaves de baixes. No sé si la situació millora de cara al pròxim partit.
1: Pues recuperem un, no? dels que tenien sanció, que a un li va caure un partit, Pablo Caballero, i dos li caigueren a Aron, encara li quedarà un. Sinó que tenim un altre nou, i també Abel Martínez, que estava lesionat, ja està tenint bones sensacions i pareix que s'incorpora. Així tot, tampoc tenim el 100% de la plantilla, i si ara que no el tenim el 100% de la plantilla l'equip està donant la cara i competint, segurament això anirà millor. És totalment optimista la visió que tenim.
0: Tan optimista per optar a jugar en Lliga Nacional la propera temporada?
1: Uf, és pronte. Me veiem que només hem guanyat un partit de 4, seria molt osat dir això. Jo crec que avui per avui anem a anar passet a passet i jo crec que quan arribi Nadal veurem on estem. A partir d'ahir se podrà valorar, perquè encara n'hi ha molts rivals que estan en procés de transformació, que no sabem realment si el que donarà durant la temporada és el mateix que donen ara, perquè en juvenils poden fer fitxatges fins a abril. Per tant, les plantilles poden canviar molt. I esta setmana anem a jugar contra l'Eldense, que com sabem és un club que ara té com a propietari a Lionel Messi, i suposo que la gent que està allí voldrà donar molt bona imatge perquè saben que això es pot catapultar al futbol professional. A més, aquest equip anirà reforçant-se segur, perquè això és un gran reclam. Tindre l'escaparate de que Messi està darrere de l'equip, pues, imagina.
0: Bé, anem a pensar en nosaltres. No veure la pàgina de Federació. Dir allò la rival del proper partit?
1: Juguem dissabte a les... Espera. Juguem dissabte de vespre en el Dam.
0: No passa res, demà donarem l'hora, no et preocupes.
1: Espera, sí que la tinc quasi apuntat. Però ho vaig passar ja entre setmana. Ah, sí, a les 17 hores. 17 hores en el Camp Sismat. Mm-hmm. Camp Sismat d'Elda.
0: No juguen en el Pepicomat.
1: No, en el Pepicomat és el que només juga el primer equip. I el filial, el B, me pareix que també, perquè he vist vídeos resums d'ahir.
0: Anem bé, que és el més important. I hem jugat contra Benidorm i Orihuela, que també són equips forts. O sigui, que anem a pensar en que és possible continuar en ratxa i sumar en esta visita al camp del Dense. Entrenador, molt agraït, moltes gràcies. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, que vaig a bé. Vinga, Felip, moltes gràcies. Adéu.
2: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
3: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
2: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.

0: Bueno, dejamos el fútbol, lo del Eldense, y Leo Messi tiene su gracia, ¿eh? Caramba. No nos podía tocar uno por aquí también. O no. O mejor que, como se suele decir, cada uno con lo suyo se apaña. Yo casi me quedo con lo segundo. Venga, vamos a hablar de atletismo. Ya adelantamos, bueno, pues el lunes, ese segundo puesto de María Ureña. Repite puesto. También explicamos que la que ganó, pues es una gran atleta. Contra ella puedes perder, contra ella puedes quedar segunda. Pero demuestra que María Ureña está en marcha, que está de nuevo en forma. Y también destacar, pues, que fue de nuevo un fin de semana de carreras como la que se disputó aquí, como la Run Cáncer de Sátiva. Bueno, supongo que hay muchas más cosas. Ramón Ureña, buena vesprada.
1: Hola, Félix. Muy buena vesprada. ¿Qué tal?
0: Molt bé, molt bé. Comença a veure un Buigues. Un repàs allò que va passar el passat cap de setmana.
1: Vale, pues anem allà. Anem al repàs del cap de setmana. Dissabte de vesprada, en quant a lo que tu estàs comentant, a on tenien, concretament al barri de Sant Rafael, es feia aquesta 47a edició, prova inclosa dins del circuit de curses populars de la Vall d'Albaida, i on van tindre diferents pòdios, per exemple, el de Maribel Caro, que va ser tercera absoluta, tercera de la carrera, i segona veterana A. El primer lloc en veterans de Juana Parisi, el segon lloc en sènior femení de Nadia Vila, el primer de la seva germana, Liuba Vila, en diversitat funcional, i el tercer en veteranes C de Sole Climent. Una prova, un prou acceptació, van votar de 350 atletes en línia de meta, i és una prova, pues, que arrastra prova. A més, en prou de nivell. Va tenir una prova que va ser molt en prou de nivell. Bueno, dissabte per la nit, ja ho has apuntat tu, es celebrava aquesta 15a nocturna de València, Gana Energia, on Maria Ureña, com bé has apuntat, va repetir el podio de l'any passat, el segon lloc, i la primera va ser precisament la que va guanyar l'any passat, Beatriz Álvarez, una atleta internacional que ve de ser campiona des de 1.000 metres en els Jocs Iberoamericans. Bueno, una atleta campiona d'Espanya de 3.000 en pista coberta fa dues temporades. En Wine també va fer medalla també en 10.000, en pista, en fi, una atleta clarament contrastada i bé, hi ha molt poc d'ella, precisament en línia de meta de 12 segons va entrar Maria Ureña, el que demostra que bé, anem en la línia correcta. Una prova amb molta humitat, al voltant del 90% d'humitat, i amb tots van fer marques respecte a l'any passat, pues, un minut, 40 segons, 45 segons més que l'any passat, per exemple. 14.000 participants, es van esgotar tots els dorsals, i una prova que arrastra any rere any, arrastra moltíssima gent. En fi, passem a una altra. Passem concretament a terres franceses. També el dissabte de vesprada teníem la participació d'una atleta del CACS, Rosa Hernández, en Issa París-Versalles, una prova de 12 quilòmetres, 200 metres, i on van tindre a esta atleta Rosa Hernández, que va representar el Club Atletisme Iniciativa en terres franceses. Diumenge de matí, a Montesa, celebrava Issa cursa la pujada al castell de Montesa, incloso dins del circuit així de la costera, la Canal de Navarrés i Vallè d'Allona. Primera absoluta i primera veterana, Maribel Caro, que repetia, el dissabte estava en Ontenia i el diumenge estava en Montesa. I primera veterana C, de Sille Climent. I bé, el que tu has comentat també, que es va celebrar el Run Cáncer, jo penso que amb molt bona acceptació, tant en la prova de la cursa com en la de la caminata. Molt bona participació.
0: Enhorabona per tot. Per cert, ja he vist que ja heu fet pública o públics regals de la pujada al castell.
1: Sí, Sí, enguany de tots és sabut que és el 40 aniversari. Ja estem per damunt de 620 inscrits. Jo crec que portem molt bon ritme d'inscripció. I bé, doncs, eixa samarreta i eixos calcetins, a més, altres obsequis que van anar dins d'eixa borsa del corredor. I per ser eixa edició tan especial, no?, eixa 40 edició de la nostra prova emblemàtica, la pujada al castell de Xàtiva, volta a peu a Xàtiva.
0: I parlem del proper cap de setmana que tenim.
1: Pues mira, dissabte, a partir de les 18 hores, la 8a carrera popular a Cofrentes, una carrera de 6 quilòmetres i mig, del circuit d'ací de la costera, i com hem dit, la Vall d'Albaida i Vall de Llora. El diumenge, a partir de les 9 i mitja, tindrem la 10a edició de l'Estret Trail de Bellús, i a les 12 les curses infantils. I el dissabte també tenim a Madrid el draft paralímpic del programa Nuestra Pròxima Estrella, en el CAR, en el Centre del Rendiment d'ahir de Madrid. Organitza el Comitè Paralímpic Espanyol junta a CaixaBank, i l'objectiu d'esta prova és la detecció de talents en xiquets i joves d'entre 10 i 28 anys amb discapacitat, per orientar-los també cap a disciplines paralímpiques, no? Ahir anem a tindre també a Judit, que estarà també invitada, i és la segona parada del calendari de 2025. I el dissabte també tenim a Carcaixent, a partir de les 19 hores, i ja 46 edició de la Volta a Peu a Carcaixent, sobre una distància de 10.000 metres.
0: I pendents de l'horatge, per supost. A veure quines condicions meteorològiques tenim este cap de setmana i si es pot fer tot allò que està previst, que es dispute en els pròxims dies. Bé, Ramon, algun apunt més des del Club Atletisme Xàtiva? Va tot bé? Ja ha començat l'escola, no?
1: Sí, esta setmana ha començat l'escola municipal, però nosaltres ja ho vaig apuntar jo, crec que va ser la setmana passada, no?, quan ho parlava, o fa 15 dies, quan fem el primer programa, que des de l'1 de setembre estem ja inclosos, ja estem ja manejant-nos en aquesta escola d'atletisme, tant de perfeccionament i de tecnicitis, de tecnificació, anem a dir, com els entrenes per a populars majors, que és dilluns i dimecres, i també l'escola de promoció dels infantils cap amunt també.
0: Ramon, molt agraït, moltes gràcies, bona vesprada.
1: Vinga, bona vesprada, Fèlix, adeu.
2: En Radio Xàtiva nos gustan los cambios. Y por eso esta temporada también tenemos novedades. Ya puedes escuchar La Ventana de Xàtiva con Carla Benavent, de lunes a viernes, de 7:20 a 7:40.
3: Hola, ¿qué tal? Buena vesprada. Bienvenidos y bienvenidas otro día más, un día más a La Ventana de Xàtiva.
2: Una ventana que cada día se abre a una voz diferente. Los lunes empezamos con las píndolas de Laura Martínez.
4: Obrimos una nueva finestra educativa a la ventana de radio.
2: Los martes es el turno de Alejandro Agustí.
5: Tal vegada es precisamente ahí, cuando no pasa res, cuando comencemos a escoltar.
2: Los miércoles descubrimos la mirada lateral de Manu Chafe.
6: La Academia Valenciana de la Lengua, que la palabra civil.
2: Y los jueves cerramos las píndolas de la semana con Aitana Francés.
7: Una frase que todos hemos dicho alguna vegada y que curiosamente casi más significa exactamente.
2: Llegamos al viernes y cambiamos el chip.
3: Acabem l'agenda i donem per finalitzat la ventana de divendres.
2: Porque queremos que afrontes el fin de semana con toda la información que necesitas. Fiestas, actividades, propuestas y todo lo que pasa en Xàtiva y comarcas. La ventana de Xàtiva, con Carla Benavent. De lunes a viernes a las 7:20 en el 94.6 FM. Radio Xàtiva Cadena Ser, el sonido de la vida.

0: Ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Bona vesprada, benvinguts, benvingudes a la ventana de Xàtiva i Comarques, una vesprada més. Hem deixat darrere setembre, ja estem en octubre, dijous 1 d'octubre del 2026, i el canvi de mes arriba amb poca broma. A la ventana de Xàtiva i Comarques, una vesprada més. Hem deixat darrere setembre, ja estem en octubre, dijous 1 d'octubre del 2026, i el canvi de mes arriba amb poca broma. Pluja intensa, avisos i molta atenció posada en les alertes per la previsió d'esta vesprada. De fet, avui ha sonat les alertes als mòbils dels municipis de la Costera i la Ribera Alta davant de l'episodi de pluges. Este so és les alertes. A mi personalment m'ha sonat dos vegades. És tan desagradable i necessari en parts iguals. Venint a primera hora m'ha sonat el Genovés i una vegada sí a la ràdio, a Fèlix i a Jordi i a mi ens ha sonat a la vegada. La Ribera Alta ha entrat en avís roig a partir de les 6 de la vesprada amb possibilitat d'acumular fins a 90 litres per metre quadrat. A la Costera i a la Canal de Navarra l'avís és taronja, amb registres que poden arribar fins a 50 litres en una hora i 120 en 12 hores. I atenció també a les tempestes, la pedra i les fortes ratxes de vent. Toca actualitzar la situació, saber què està passant ara mateix i sobretot què ens espera durant les pròximes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola Carla, bona vesprada. Avisos por lluvias y por tormentas este viernes aquí en la Costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. El resto del fin de semana también se presenta inestable. Iniciamos el viernes, el fin de semana, marcado por lluvias que pueden ser persistentes y puntualmente tormentosas. Las temperaturas descienden y de forma acusada valores rondando los 25 grados y los vientos van a soplar variables. Tanto sábado como domingo alternaremos algún rato de sol, va a ser lo que menos, nubosidad, probabilidad de lluvia, de nuevo podría ser persistente y viento de tramuntana. Además, las temperaturas apenas van a sufrir variaciones significativas.
2: Gracias, Lluís. Ya están teniendo consecuencias a nuestros municipios. Señor Rafael Guarat, han suspès este matí les classes des de la 1 del migdia per evitar

0: Desplaçaments innecessaris. L'Alcúdia de Crespins també ha tancat escoles, parcs, jardins, espais públics. La Pobla Llarga també s'ha unit i ha suspès les classes i ha tancat espais públics. Manuel ha reunit este matí el seu CECOPAL i, a més, a Xètiva s'han tancat centres educatius, instal·lacions esportives a l'aire lliure, pistes esportives urbanes, l'skate park, jardins públics, parcs infantils, la carretera del Castell, suspeses les activitats al carrer, com per exemple estava dient la fira de l'Aulet. A motiu de l'alerta taronja que hi ha a Xètiva, donarà proximitat a les zones amb l'alerta roja, s'ha activat a partir de les 3:30 i es decreta fins a les 12 de la nit. La veritat és que és molt important si heu d'agafar del cotxe, jo m'he avisat este matí, i també han estat a la nostra web, poden informar-se sempre a radioxativa.es. Les recomanacions són clares: evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se dels barrancs, rius, zones inundables i, sobretot, no intentar travessar una zona inundada encara que sembli que hi ha poca aigua. Si l'aigua entra a casa o puja de nivell, cal anar a zones altes i seguir les indicacions de serveis d'emergència. Així que si ahir acomiada en setembre mirant al cel, avui donem la benvinguda a l'octubre mirant-lo encara més. Són les 7:23 de la vesprada, 1 d'octubre, 22 graus a Xètiva. Esta ventana podria volar en qualsevol moment per alguna de les nostres emergències. Esperem que no siga així i seguim amb la normalitat. Comencem la ventana.
1: La ventana de Xàtiva i comarques, con Carla Benavent.
2: Señores y señores viatgers, els informem que Tiaqui Viatges trasllada la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la clínica Carralero.
3: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb Tiaqui Viatges comença en el carrer La Reina de Xàtiva, front a Carralero.
4: No és solo una cama articulada, és poder sentar-se a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
1: La ventana de Xàtiva y comarcas, con Carla Benavent.

0: i 1 graus a Xàtiva, segons a Emet, i nosaltres sí que posem punt i final a esta vesprada. Com cada dijous, encara que ens queda una última cosa abans d'anar-nos-en, la píndola des dijous. Avui, amb Aitana Francesc, Random, FOMO i companyia. Demà tornem amb més actualitat, més comarca i esperem un poc més de pluja. Molta precaució en les pròximes hores. Adeu!
1: Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. ¿Qué te diría de todo y no digo nada?
2: La setmana passada parlàvem de posar-ho tot al perdós i pense que amb les paraules també ho estem fent, perquè no sé en quin moment vam decidir que dir una paraula sencera era massa. La universitat passa a ser la uni, la informació la coneguem com a info i fins i tot un per favor passa a ser un perfa. Isa és sols la part fàcil, perquè després tenim paraules com random, FOMO o el famós 6-7 que apareixen de sobte enmig d'una conversa i que si tens més de 30 anys probablement necessites una traducció simultània, encara que tampoc te pots confiar, perquè jo que en tinc 21 moltes vegades escolte una nova paraula i em quede pensant que si verdaderament tinc 21 anys o he passat a tindre 80. No sé si és per pressa, per costum o perquè directament no volem malgastar saliva, però és curiós. Ara ja no només hem d'estar al dia amb les notícies, amb les xarxes socials o amb les modes, també hem d'estar al dia amb les paraules i pense que això sí que s'anarà al perdós. Pot ser demà tornarà a passar, però ara ja ho miraràs d'una altra manera. O pot ser directament ja no entendràs ni la frase.
3: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
4: La SER, el sonido de la vida.